0: Escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: Si escufle d'escuta de radio que Valparès, escuta Radio Albigès.
1: Voilà. 180 secondes, l'info culturelle en Occitanie.